0: ¿Has descubierto ya el espectáculo del baloncesto en el Roche Arena? Ahora puedes vivirlo con más emoción que nunca. Ven a disfrutar de la recta final de la temporada y haz historia con Valencia Basket. Entrades a la venta en valenciabasket.com. Te esperem.
1: Metalfix és l'empresa de venda exclusiva a professionals de subministraments industrials. Metalfix obri les seues portes a les 7 del matí per a donar-te un millor servici i invitar-te al cafè del desdejuni mentre realitzes la teua compra. Metalfix t'ofereix el seu catàleg digital i pressupostos online a través de la seua pàgina abrasivosmetalfix.com. Metalfix t'espera per al millor tracte personalitzat en el carrer Ovidi Montllor 29 d'Aldaia. Recorda, Metalfix, sempre al servici integral del professional.
2: Escucha la mejor música y los mejores programas en Radio Sport Valencia. Radio Sport Valencia.